0: Là, no? A voltes és difícil, no? És molt fàcil dir-ho, però molt difícil fer-ho i ser el que ha sigut l'Alcoyano en aquestes 34 jornades i sobretot així en casa, no? Un equip segur en defensa i a partir d'ahí pues, molt directe en atac i molt sense unes elaboracions complicades, perquè sí que és veritat que en el centre del camp és tan important ser i no entrar en aquesta dinàmica. Sé que també no és fàcil, però bueno, ni en la dinàmica del Sanse ni de la de l'àrbit.
1: I això de que l'has tiró, què diu Rafa? A veure, sí. Conta. El què?
2: No, que està bé quan discutim, quan escoltem. Sí. Claro, nosaltres al final podem donar alguna indicació com a espectador que volem que guanyi l'Alcoyano, com a entrenador, però està bé també la perspectiva d'un àrbitre. Sí, no? Sí, la perspectiva d'un àrbitre està bé al final també perquè són molt corporativistes i és normal, ja, tendeixen a defensar a ser. No? Però bueno, el que dius, Paco, dos coses hem de millorar, sobretot més contundència, més tranquil·litat defensiva, marca de la casa, no tenim per què patir tant, i buscar com fer-li mal a aquest equip, sobretot per banda, perquè ja ho han demostrat al principi. No? En el moment que fem un gol ja estem en el partit i canviarà tot l'escenari.
3: Va, comença la segona.
1: Una frase, antes de que
3: rápido, comence. Rápido, vamos.
4: El 3-1 fácil.
1: Ahí está, marcat uno, ahora venen el 3.
3: Arranca la segunda
1: vamos,
3: parte.
1: Vaya, vamos.
3: Arranca la segunda.
5: Gana, ya está. Un poquito de suerte con el árbitro.
1: Vale, vaya.
3: Arranca la segunda parte en el campo del Collao. Ya está todo en marcha. Vamos a vivir lo que nos depare esta segunda parte de la primera parte de la eliminatoria en el carrusel deportivo de la cadena SER Marcos.
6: Y como siempre lo van a vivir aquí en Radio Alcoy en el 1485 de la onda media, en internet en www.radioalcoy.com y también a través de la aplicación móvil de la cadena SER. Así que volvemos al Collao Gestaser, hay que buscar la remontada, dale Ismael.
3: Al final sin cambios, ¿verdad?
2: No, ixen els mateixos de principi, sí. I era un poc el que es preveia, no? Encara que hi hagi gent, ja fa uns quants minuts que el fan, i que el míster segur que hi ha coses que no li agraden, que està bé que no li agraden, jo crec que li ha tornat a donar confiança als jugadors en qui més confia, que són els de la partida des del principi, i jo m'imagino que en 10 minuts màxim, 10-12 minuts, si veu que el partit no canvia, farà canvis, perquè és que si no tindria massa sentit, no? El minut 30 haberlos tret, ¿no? Y ni más ni menos que 5 personas a calfar.
3: Totalmente. Bueno, pues decía Rubén, ese marcaje especial a Soler, que está siendo clave, y que bueno, ese jugador ya tiene tarjeta, Galindo. Vamos a ver si lo quita o no lo quita o qué hace. También calienta los jugadores del Sanse, lo hacen en la parte de gola, le pega la pelota Unai Marino. 0-1 gana el San Sebastián de los Reyes con ese gol de Alex Blanco en el minuto 24, a balón parado, balón de Izan intenta sobrepasar división de los campos, la deja para Pablo, banda izquierda, toca para Fran Moreno, ahí está Fran Moreno tocando la nueva para Pablo, vamos a avanzar a Pablo, ahí está la pelota de Pablo jugando, ahí el balón que lo quiere recuperar Pablo, intentaba por dentro Iniesta, no encontró el balón, lo recupera ahora Fran Moreno, este con Adri Lledó, falta, la pita, la falta de Galindo, saca rápido ya el Alcoyano, cuidado, Fran, no hay tanta prisa, ahí está Raúl pega el pelotazo, busca a Izan con el pecho, lo tumban, lo toca Soler, saque de banda para el San Sebastián de los Reyes.
2: Claro, no hem de confondre intensitat i
0: precipitació.
2: Precipitació, efectivament, o sea que no és clavar-la en l'àrea de qualsevol manera, no és patalla avant, no és, això no és joc directe, el joc directe també es treballa i el joc directe també no és només pegar-li fort a la bola, no? O sigui que en tranquil·litat, sense precipitació i tenint les idees clares.
3: Ahí está la pelota que recupera Fran Moreno para Iniesta. Iniesta se va al suelo, pita la falta. Pita la falta, dice, ahí está, es Soler, cambia la orientación del juego, busca a Alex Alonso deja botar la pelota, el cuero que se equivocó Alex Alonso en ese balón que...
0: No volia dir-ho, però ho dic ja, no? Ho dic ja, fa falta Loren ahí, però bueno, Àlex, el xaval, la veritat que els minuts que ha tingut pues, ho ha fet bé, però no és Loren, i ara, per exemple, pues, eixa superioritat que sol provocar en el seu moment en Izan, pues, nota també a Izan que el veus menys, perquè Àlex Alonso puja poquiu i quan puja, pues mira, ara no ha arribat.
3: balón que juega ya el portero del Sanz, se pega el pelotazo en la central, le pedían fuera de juego, toca la pelota Solves de nuevo para Raúl, cuidado en esos pases, bien Alex Alonso tocando ahora para Chinchilla, no sale